0: Herrera Incope.
1: Estar informado.
0: Si te gusta el deporte,
2: ahora les contamos todo lo que pensamos de lo que ha ocurrido.
0: Ya sabes dónde acabar el día.
2: Y ahora analizamos todo lo que ha ocurrido.
3: A un equipo que le pitan 13 penaltis en 26 partidos, piense que es perjudicado por los árbitros.
0: Este verano sigue conectado al partidazo de COPE.
4: Igual que te digo que ayer en ese penalti ayudan al Madrid.
0: De lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
4: Habrá en otros que el Madrid que no, se ha sentido perjudicado.
0: Y a partir del 31 de agosto te esperamos en una nueva temporada juntos con Juanma Castaño.
2: No se lo pierda.
5: En Herrera en COPE se junta lo mejor de la información y el entretenimiento.
6: Y con la fórmula coche casa de Línea Directa se juntan tus seguros de coche y hogar para que ahorres directamente. Y además tipo directo ahora mejorada con el nuevo seguro de hogar.
5: ¡Ojo al dato!
6: Junta tus seguros de coche y hogar y ahorra directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
7: Atención, 12 de agosto, eclipse solar confirmado en Sol Optical. Con cualquier compra te regalamos unas gafas para observarlo con seguridad. Sol Optical, tu centro óptico y auditivo.
8: Las ofertas solo 3 días en frescos duran eso, solo 3 días. Por eso son tan buenas. Y salen todos los martes y viernes. Y hay que estar atento para llevarse, por ejemplo, y solo hasta el jueves, merluza de lonjas españolas, piezas de 1 a 2 kilos, a 9,99 euros el kilo. En tienda, web y app.
9: Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
8: Precios válidos en Península y Baleares.
0: Herrera en COPE.
1: La mañana.
0: COPE Baleares.
1: Estar informado.
10: 12:20, soy Juan Andrés Ruiz y escuchas Herrera en COPE Baleares. Uno de los temas de hoy es el eclipse que va a tener lugar mañana, pero ya quedan pocas horas, es la cuenta atrás para que se lleve a cabo este acontecimiento único en muchos años de historia. Para hablar un poco de los temas y recordar la seguridad y las recomendaciones a los ciudadanos, tenemos comunicación con Javier Bonet, que es el primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Palma y concejal de Cultura y Turismo. Buen día.
11: Muy buen día.
10: Muy buen día. Recordad que además aquesta fecha clau, que hi ha molts de ciutadans que tal vegada estan una mica desinformats o no han volgut informar-se i que aniran a veure l'eclipse com si fos, doncs, un dia de festa, un dia d'excursió, que ho és, però no tenint en compte les mesures de seguretat que hi haurà en els punts recomanats per veure l'eclipse. Si te pareix, recordam una mica aquest dispositiu que hi ha per demà.
11: Sí, bé, demà ja queden poques hores, demà és aquest dia meravellós, aquest dia històric que fa 100 anys que s'espera pràcticament, i un dia tan important hi ha una sèrie de recomanacions que volen fer a tota la ciutadania. La primera de totes és que revisin si hi ha qualque puesto a prop de casa seva que se pugui veure l'eclipse perfectament, i si no, avui vespre és una prova bona per mirar a on cau el sol, perquè així, si no fas aquest desplaçament, segurament podràs veure l'eclipse perfectament. I si tens decidit anar a la platja de Palma, sí que hem de tenir en compte que a la platja de Palma estem esperant entre 70 i 80 mil persones. Això implica un volum de població molt important dins una zona limitada i, per tant, hem hagut de fer una sèrie de restriccions en intenció de que tot vagi el millor possible. Penseu que això és com si fos una carrera popular o com si fos una marató, i durant una sèrie d'hores farem una sèrie de restriccions per evitar males majores, que se diu, i en aquest sentit, des de matí, se tanca la circulació per tota la platja de Palma a totes les persones que no siguin ni residents i no siguin treballadors de la zona o no tinguin una reserva amb un aparcament autoritzat per l'Ajuntament de Palma.
10: Xavier, sentit... sí, perdona, Xavier, hi ha una preocupació, que sí. és el tema de les carreteres, òbviament. Ja sense haver eclipse, ja hi ha molta dificultat en els accessos a la via de cintura, per exemple, i demà, incorporant tota la gent que voldrà anar en cotxe fins a la platja de Palma, pues se pot convertir allò en una espècie de gavi que te fiques i no pots sortir. Jo recomanaria, per exemple, si tu me permets, recomanaria a la gent de Palma que vulgui anar a la platja de Palma a veure l'eclipse, que hi va en bicicleta.
11: Sí, meravellós, que vagi en bicicleta o que vagi en transport públic, que s'ha habilitat aquesta línia 00 de l'eclipse de CMT, que el que farà, de més, és anar per tota la primera línia, que quan no hi haurà tràfic serà una línia de seguretat i l'autobús farà molta via, i s'ha reforçat la línia molta freqüències per tal de poder dur i tornar a moltíssima gent. Per tant, qui vulgui anar fins a la plaia de Palma hi pot anar, claro que sí, però ho ha de fer en transport públic o en bicicleta particular.
10: Mm-hmm. També, bueno, si un té un patinat, pues que hi va en patinat també, no?
11: Sí, seria... o caminant, no?
10: També seria la possibilitat, no? Per evitar aquest col·lapse, que tal vegada, clar, no estem acostumats en aquest tipus d'esdeveniments tan multitudinaris, i clar, els accessos i les vies i l'autopista és el que és, no hi ha més, no? Però el transport públic és una solució, sí, efectivament.
11: Sí, per això precisament el que comentava és que si hi ha un puesto a prop de casa teva que se pugui veure l'eclipse, t'assegur que se veurà millor, segur arribant en temps i forma a l'hora de l'eclipse, perquè si una persona decideix dues hores antes agafar un cotxe per anar a Playa de Palma, ja li assegur que no veurà l'eclipse perquè no podrà entrar en el cotxe a la platja de Palma. I és molt possible que se quedi atascada dins l'autopista. Per tant, han d'agafar-ho en temps, s'ha d'anar en transport públic i si se pot veure a prop de casa seva és molt millor.
10: Uh-huh. Hi ha un perill, Xavier, de quedar retingut a un embòs, i és que no podràs anar ni enva ni enrere. Podria ser que acabassis el depòsit de benzina. Haguessis de deixar el cotxe abandonat o tirat a l'autopista o allà on t'agafi aquest embòs. No? Hi ha aquesta possibilitat, se poden donar molt de casos. No?
11: La casuística és infinita en aquest sentit.
10: Mm-hmm. Bé, també hi ha una altra recomanació que nosaltres l'hem seguit avui, que és la visió ocular, la seguretat ocular, no? La majoria de farmàcies que coneixem, més o manco, han esgotat l'existència d'ueres. Jo no recomanaria a la gent que per allò de veure l'eclipse compres unes ueres en el primer establiment que per un euro te'ls puguin donar amb una bossa de patatilla, perquè podria ser que tinguessin una lesió macular irreversible.
11: Així és. Jo crec que per això és evident, s'ha estat xerrant molt aquest dia, tant a les ràdios com a les televisions, com a tota la premsa, han vist diferents oftalmòlegs dient els riscos reals que hi ha a mirar l'eclipsi, i jo crec que és important recordar-ho. Sobretot hem de ser molt conscients que els infants no han de mirar, perquè segons en quina edat no tenen desenrotllada del tot la còrnia i pot ser un risc encara major, i encara així les persones que ho vulguin mirar ho han de mirar en les ueres homologades i sense fer cap benedictura. De veres que els riscos són reals, els riscos se veuen els seus resultats un parell d'hores després, i després és irreversible. Per tant, que un fenomen tan meravellós com aquest només se quedi amb un fenomen meravellós i no amb una desgràcia personal per ningú.
10: Mm. Hi ha un dispositiu humà desplegat, tant de policia local, policia nacional, guàrdia civil, protecció, en fi, hi ha moltíssima gent que demà estarà molt pendenta d'aquesta aglomeració de gent que vagi a veure l'eclipse, i la zona de la Playa de Palma no serà una excepció.
11: No, estem davant del dispositiu més gran que se recorda la història a les Illes Balears, perquè s'han posat en coordinació tant el govern de les Illes Balears com el Consell de Mallorca, l'Ajuntament de Palma, tots els ajuntaments de Mallorca i fins i tot la delegació de govern via també el Ministeri. Per tant, és un despliegue mai vist, però crec que una ocasió com aquesta ho mereix. Per què? Perquè els dispositius a vegades són molt previsors, però si l'endemà l'única notícia que tenim és que s'ha pogut veure l'eclipsi d'una manera perfecta i no se xerra d'aquest dispositiu, haurà estat un èxit.
10: Uh-huh.
11: Per tant, entenem que hi hagi gent que pugui pensar que és desproporcionat, però vos assegur que amb un risc 4 de focs com tenim, amb una sobrepoblació com tenim ara mateix a Mallorca en aquestes dates, amb un desplaçaments que seran a milers el desplaçament dels cotxes que hi ha, crec que hem d'extremar totes les precaucions per tal de que tot surti perfecte.
10: Uh-huh.
11: I com vos dic, l'endemà s'ha de noticiar de ser que s'ha vist perfecte des de Mallorca i que tothom l'ha pogut disfrutar.
10: Molt bé. Xavier, i una darrera qüestió que jo també recomanaria i faria especial, incís, amb aquesta circumstància de que mos comportem com persones i no com a porcs, i deixem les zones allà on anem a mirar l'eclipse com autèntics assolls de basura, de fens, de llaunes, de plàstics i de residus que hem deixat allà com si fos la festa de la vespre de Sant Joan. Per favor, aquesta imatge és terrible.
11: Jo també m'hi sum. Crec que han d'actuar en corresponsabilitat i, a més, han de pensar que hi haurà una aglomeració molt important de persones, per tant, han d'evitar entrar botelles de vidre o tassons de vidre o fer foganyes o fer barbacoes, perquè és un dia per disfrutar d'aquests 2 minuts de l'eclipsi amb molt volum de població i, per tant, han d'evitar que de devora pugui sentir-se incòmode en qualque moment. I, sobretot, el que dius, no, s'ha de, la gent que dugui algo s'ho ha d'endur a casa seva o ho ha de tirar en els fens, perquè han de ser corresponsables tots per deixar la plaia preciosa com la plaia de Palma.
10: Sí, sí, és molt fàcil. Tothom té a casa seva una bossa amb bosses a de dins. Agafar bosses i tots els residus a dins d'aquestes bosses i en el contenidor després d'arribar a casa seva. I no deixar-ho allà al mig, que és una autèntica pena. Moltes gràcies, Xavier Bonet, tenent de balda de l'Ajuntament de Palma. Que vagi molt bé l'eclipsi demà.
11: Moltíssimes gràcies i que tothom el pugui disfrutar.
10: Gràcies, bon dia.
12: Si sí, per a tu servir la beguda ben freda a l'estiu és igual d'important que reciclar l'ampolla de vidre a l'iglú verd...
13: Si et preocupa tant la presentació del teu plat com que no hi hagi residus a la platja, aleshores estàs de sort, perquè Ecovídeo busca l'establiment hostaler més sostenible amb la seva campanya Banderes Verdes.
12: Informa-te'n a www.banderaverde.es.
13: Aquest estiu posa el medi ambient per bandera al teu establiment. Ecovídeo, moviment Banderes Verdes.
14: Ajuntament d'Alcudi.
0: Herrera en COPE.
1: Estar informado.
15: Doce y media del mediodía, una hora menos en Canarias. Vamos a seguir pendientes de cómo está la situación de los incendios forestales. La mejor de las noticias es que el de Tírig, en Castellón, se ha dado por controlado después de calcinar 800 hectáreas y que el fuego de Segovia ha bajado y ha descendido a nivel 1, lo que ha permitido ya que los vecinos de los municipios de Los Ángeles, de San Rafael y Vegas del Matute hayan regresado a sus casas en las próximas horas. Pero hay dos incendios, dos focos que todavía preocupan. El primero de ellos continúa siendo el de Niebla, el de Huelva, después de 5 días y cuya situación sigue complicada. Manuel de Burgos, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
16: Hola, buenas tardes.
15: ¿Cómo están las cosas a esta hora?
16: El fuego sigue descontrolado 5 días después, pero acabamos de conocer que la madrugada ha permitido avanzar en los trabajos de extinción. El vicepresidente primero de la Junta de Andalucía cree que es un éxito haber conseguido cerrar el frente oeste del incendio, el que amenazaba con avanzar hacia Valverde del Camino en Huelva. Escucha a Antonio Sanz.
17: Es un incendio terrible porque las amenazas son por todos los lados. Por primera vez hay un cambio de patrón. Tenemos que aprovecharlo, que aunque se haya abierto esta puerta, este es un incendio que todavía le quedan días. Es un perímetro muy grande.
16: Ahora los esfuerzos se concentran en el norte de la provincia, entre Marigenta y Berrocal. El objetivo es reducir la presión sobre el Madroño, en la provincia de Sevilla, donde ya se ve la cortina de humo. De la misma manera que en Huelva capital, donde el aire ha llegado a ser irrespirable hace una hora.
15: Hay desalojadas en este incendio como consecuencia de él más de 600 personas. ¿Se sabe ya, Manuel, cuándo van a poder regresar? ¿Hay alguna estimación según esas previsiones? Y si se cumplen los mejores deseos que decían ahora con motivo de esa ventana de oportunidad.
16: De momento no. El último dato, el más reciente que hemos conocido, es de 681 personas desalojadas entre la provincia de Huelva y también en Sevilla. Te pongo un ejemplo. Jesús es vecino del Madroño, en Sevilla. Después de ser desalojado, ha ido a casa de su prima en Sevilla capital.
18: Lo que es el campo de mi pueblo, que ya es Sevilla, si no lo ha alcanzado ya, le debe faltar poco. Luego ya llega a las casas y eso, esperemos que no, pero el monte lo vamos a perder todo. Hace 22 años nos quemamos entero y ahora repetir la historia pues es muy duro.
16: Ya no es solo que haya estrés o agotamiento entre los bomberos de Infoca, también los militares de la UME que están actuando. Te puedes imaginar que la gente que ha salido de su casa, alrededor de 40 o 50 personas han pasado la noche en edificios municipales, en el teatro de Zalamea la Real, no están cómodos, quieren saber cuándo van a volver a casa, pero de momento lo único que dice la Junta de Andalucía es que tienen que abandonar sus residencias, no es una recomendación, sino una orden.
15: Pues esperamos que pronto puedan volver. De momento, si las condiciones climatológicas lo permiten, parece que esta tarde va a soplar menos el viento y por tanto hay esa ventana de oportunidad para poder acechar y controlar, al menos estabilizar ese foco. Manuel de Burgos, desde COPE Huelva, gracias.
16: Gracias, un abrazo.
15: Y el otro incendio que nos preocupa está en Riglos, en Huesca. Alrededor de 3.600 hectáreas han ardido ya, lo que ha obligado a desalojar nuevos municipios y en total hablamos de más de 500 vecinos evacuados. Laura Hernández, COPE Zaragoza, ¿qué tal? Buenas tardes.
14: Buenas tardes. Pues mira, en total ya nos dicen que son 4.000 las hectáreas que han ardido, más de 530 las personas que han sido desalojadas por precaución de 8 localidades próximas a la zona del incendio: Villalangua, Salinas de Jaca, Arbues, Ena, Centenero, Bailo, Alastuey y Larués. Partes de ellos han sido acogidos en el pabellón de Ayerbe y la mayoría han sido trasladadas al polideportivo Monte Oroel de Jaca. Las llamas mantienen cortada la carretera ahora mismo A13 entre Murillo de Gállego y Bailo y la A1205 entre las localidades de Triste y Santa María de la Peña. El fuego, que se está propagando con mucha rapidez, ha obligado a intervenir a la unidad militar de emergencias, que se ha incorporado a esas labores de extinción, y nos cuentan que el problema es ahora la inmersión térmica, que está dificultando que esas labores de extinción, y además se prevén vientos del sur que podrían incluso complicar aún más la situación. En la zona hay ahora mismo un gran despliegue de medios, está el Gobierno de Aragón, pero también nos están ayudando desde Navarra, desde Cataluña y desde el Ministerio de Transición Ecológica. La prioridad ahora mismo, proteger los núcleos urbanos y tratar de contener el avance del incendio en la medida de lo posible, especialmente en el flanco derecho.
15: Pues esperamos que no vaya la cosa más, pero como dices, Laura, las previsiones meteorológicas no son nada halagüeñas para lo que queda de día, ¿no?
14: No son buenas, no, en absoluto, lo que te digo, especialmente por ese viento y por esa inmersión térmica que está dificultando ahora mismo las labores de extinción.
15: Pues a ver qué es lo que pasa, seguiremos atentos. Como nos dice, ya son 4.000 las hectáreas que han ardido y más de 500 vecinos evacuados de 8 municipios de la provincia. Laura, desde COPE Zaragoza, gracias, y cualquier novedad nos avisas, ¿vale?
14: Ahí estamos, un abrazo.
15: Y vamos a hacernos ahora un recorrido por algunos campos que son para nosotros totalmente desconocidos, pero que conviene conocer, porque hay personas y oficios para todos los gustos, para todos los colores, y hay muchos que trabajan para bien de la sociedad, para bien de una determinada comunidad. Les invito a hacer este viaje con nosotros.

0: El que jo crec que hem de transmetre és que el que s'ha de fer és una prevenció, és a dir, on tots hem de ser conseqüents i tots hem d'anar una és en prevenir, mirar bé l'eclipse, els nins menors de 6 anys que no el mirin, que se posin les ulleres com us han explicat, que abans de posar-se les ulleres mirin que el filtre estigui bé, que no estigui ratxat, que no mirin més d'un minut seguit. Crec que aquí és on, o sigui, tots hem de fer l'esforç de fer-ho bé, més que després, perquè després ja estaran fetes. És a dir, les lesions, com us han explicat els oftalmòlegs, moltes són irreversibles. Després ja no se podrà fer res, podem fer abans.
1: També per una altra part, hi ha una altra recomanació, que els comerços tanqueu més prest o una hora en concret. No sé quin és el motiu, no sé per quina raó. Vosaltres tanqueu demà, què fareu?
0: Home, és perquè no col·lapsem, perquè s'espera que si ella estigui col·lapsada. Per tant, el que s'està dient a la gent, entenc que és que anem escalonant. Perquè és que si tots no... És a dir, vull dir, ara és una qüestió de civisme, no?
1: Aquí passen molt de turistes. Els turistes han vengut a comprar ulleres?
0: Sí. Jo, et veig que és algo que m'ha estranyat un poc, perquè no m'ho esperava tant. Sí, molt de turistes venen i mos demanen ulleres.
1: Bueno, que vos vagi molt bé en el dia d'avui i demà. I posteriorment, sobretot, el que nosaltres recomanem des del mitjà de comunicació és sentit comú, no?
0: Efectivament, jo crec que això és el que hem de transmetre tots, que això, sentit comú, i que la gent sàpiga bé com utilitzar les ulleres. Les ulleres, en el final, són el mateix que una mascareta, és el mateix tipus de material de protecció. Per tant, és tan important tenir-ho com utilitzar-ho bé. Crec que és això el que hem de... transmetre, que és molt important.
1: Lucía, moltes gràcies.
0: A tu.
2: Uepa! Atenció! Rebaixes d'altre temps a Mobles Can Barato. Sofàs, matalassos i mobles actuals a preus d'altre temps. T'estalviaràs un munt de pessetes. Rotonda Son Sardina, enfront de CTV.
3: Últimos días.
4: Después de tantos años al volante, uno aprende a reconocer un buen coche enseguida. Y también un buen servicio. En Flexicar.es tienen más de 25.000 coches. Puedes financiarlos hasta el 100% y te dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
5: ¿Quién dijo que en agosto se para todo? Las oficinas cierran, los jefes desaparecen, los grupos de WhatsApp se quedan en silencio, pero hay algo que no tiene vacaciones: el mercado inmobiliario en Mallorca. Así que si estás pensando en vender, llama a Fincas Fiol. Deja que hagamos una valoración estratégica de tu vivienda y pongamos en marcha todo nuestro sistema de marketing. Fincas Fiol. No vendemos casas, cambiamos vidas.
6: Ets conscient de tot el que necessites per viure l'eclipsi en seguretat? No improvisis. Aquest 12 d'agost protegeix els teus ulls. Usa sempre ulleres homologades. Si el pots veure des de que té o des del teu allotjament turístic, evita desplaçaments innecessaris. I recorda, som en època d'alt perill d'incendis. Està prohibit fer foc. Consulta tota l'actualitat i les recomanacions vigents a eclipsisegur.caip.es. Govern de les Illes Balears.
7: Disfruta de las tardes de verano en el mercado más fresco y veraniego de la isla, The Sunset Market, en Puerto Portals. Música en directo, artesanía, gastronomía y el mejor ambiente frente al mar. Todos los miércoles y jueves hasta el 13 de agosto, de 18 a 12 horas. Vuelve el verano, vuelve The Sunset Market en Puerto Portals.
8: Ocasión Plus. ¡Atención! Disfruta estas vacaciones estrenando coche. Llegan las rebajas de verano de Ocasión Plus. Aprovecha 3.000, 5.000 y hasta 8.000 euros de descuento en miles de coches. Solo este verano, del 3 al 14 de agosto. Más de 120 centros por toda España. ¡Mójate y ven a por tu coche!
9: ¿Necesitas recuperar tus puntos del carnet de conducir? En Autoescuela Rivas hacemos cursos todas las semanas para recuperar el carnet, tanto en Palma como en Inca y Manacor. Líderes en estos cursos desde el año 2006. Autoescuela Rivas, en Palma, cerca de la Plaza España. También en Inca y Manacor. Autoescuelarivas.es.
10: Autoescuela Rivas.
11: 3, 2, 1. Despegan las rebajas de Easy en Mallorca. Este verano los descuentos salen de órbita en Easy Muebles y Decoración. Hasta un 60% de descuento en sofás, colchones, muebles de jardín, decoración y mucho más. Despegan las rebajas en Easy, tu tienda de muebles y decoración junto a IKEA Palma.
12: Las dos, la una en Canarias.